0: kasi free.
1: Okay.
0: Badia wo biara.
1: Okay.
0: So kaswa. So watamare. So watama. So wokumase. So onko kwaso kuforia. Uja faka. Faka swaka. Uso wasika swa brigade. Usi ya pat. No afafon. No afro number you took
2: them. 0244 9476 9070 0244 9470 9470 0244 9470 9470 0244 9470 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470 0244 9470